0: Escuta Radio Albigès.
1: www.radioalbigès.com.
0: Frecuencia 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Dam Paulín Curtial e
1: Ali de Sants.

Escuto, la libertat è sus la Talbero e la Talbero è su Radio Albicès. 95.4 e 104.2 radioalbicès.com.

Tostem com ganyet, desaimant la república. Tostem com ganyet, m'hem après el cot de...

O mare terra, t'estaguen xenes de guerra, de ame de pena, tu que auies estat tan vera, tu que mos brindes era libertat, enta este, enta creixer, enta evolucionar, que difícil estimar, que fàcil o dissemiar, desbrembaio a pats que morís de soledat, era vida hauriet d'este son que un viatge de plaser, es fronteres, es barreres, son que línies en paper. O mare terra, que mos acuelles en ton cor, et peatge de ta vida per a nostra quei d'amor, tu meneges que se lleuen i alimenten conformisme, si us ambients que tu haja rosaues d'am optimisme, dictadures democràtiques curtint estarà veritat, forces de seguretat lluiten en guerres per a pats, m'ha dit munt enrevesat, se campen miralls trencats, a partes huets i a societat que s'enfonsen a soledat. O mare terra, desbrembada i castigada, despullada i causigada, soleta i desmoralitzada, violada pels mateixos drets que mos protegissen, ben queira tu a sang et amb frivolitat fingissen, que ton plu no senten, tant n'hi ha que no desiren desvellar, tantians de més huels barrats, de més mastegades de sang caminant, sense escudat de cantar, sense vedet agonitzar.

de viatge, revolución, art com a forma d'expressión, et era mel liberación, escollera tua facción, era mia ira de natura, en pro de la evolución, arte intapats ta guerra actura, jo que ja més me conformé, tan viu és un que hi ha vida, et ustem desire vei diferent a Jesuda, ero meio a ferida, entara su existència, un incendi en la muntanya,